mirar 7 vegades en 2 minuts buscant si venies gràcia amunt o gràcia avall. I va ser entre els senars i els parells quan et vaig veure

Els dos hem entrat en un combat on l'horitzó es dibuixa, però no serà mai pintat. Circula entre la gent el mal caduc, i ara que és l'hora en punt, faig reunir tots els sentiments i els hi dic: ei, mireu, espereu, espereu, és veritat que m'heu enxampat, però doneu-me una oportunitat de més. A mesura que et miro, perdo una mica més de vista i ja no sé si et miro del dret o del revés, si aquesta història és abstracta o és sols una lletra de més. Som dins l'aigua i no duem res. El blau és tan transparent que si em mires em veuràs el secret. Porto una ampolla de vi dolç que ens farà tocar l'infern. I ara ja sé els ulls que vull tenir i els que vull

que ja em punteja la tristesa. I així, com qui pronuncia una vocal, em vaig quedar quieta, fent l'ofici de mim. Rebobino, poso la cinta zero i premo play. Signo tots els pactes per fer tard, per fer ballar els interrogants. I em poso un barret perquè no se'm vegi que normalment faig el distret.